0: mundo arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba.
1: La de ritmo se